0: Tio. Aleshores, bé, com dèiem, doncs tenim un estil visual propi que reflexa totes les redes socials, que va adaptant-se segons el contingut, i és el que estàvem buscant. Exactament.
1: També s'ha volgut, suposa, mantindre, pel que esteu contant, l'essència del parc, no? Però deu de ser complex aconseguir aquest equilibri entre la renovació i la tradició.
0: Efectivament. Era un punt que les meues companyes, com us dic, del Departament de Disseny, li van pegar moltes voltes. Aquarama és una marca molt reconeguda, no sols a Benicàssim, sinó a tot arreu. I per a nosaltres era important actualitzar-la i que fos sinònim de diversió, de família, però que aleshores també mantinguera aquesta essència, no? De sempre. I jo crec, de veritat, que ho hem aconseguit, i per el que hem pogut saber pels visitants, l'objectiu l'hem alcançat i crec que l'hem superat. Així que enhorabona a les meves companyes.
1: S'insistís molt en Bartola. Quin paper juga Bartola en aquesta nova etapa de la marca? Per què no heu jubilat a Bartola? Ja heu dit Bartolita, Bartolito o Bartolinis?
0: Bartola és l'essència, Bartola no pot perdre. O sigui, si existís Aquarama, existís Bartola. Aleshores, este any el que hem fet ha sigut elevar-la, donar-li més protagonisme. Abans estava a un costat i ara l'hem posat al centre, dalt, per a donar-li més protagonisme i, com us dèiem, per adaptar-la a diferents continguts i que siga la nostra protagonista.
1: I per últim, Leila Gallego Bertó, del Departament Corporatiu de Comunicació de Aquarama, què espereu aconseguir amb este nou posicionament? Realment, des de canviar el rebranding, s'arriba més?
0: Sí, per descomptat, les noves generacions busquen aquesta connexió amb les marques, i això era un poc el nostre objectiu, connectar amb el nostre públic sense perdre la nostra essència, amb una imatge més actual, més diferent, i amb aquesta evolució el que volem és que la marca siga encara més reconeguda, si cap, que jo crec que és difícil i més per aquesta zona, que siga més flexible, com us dèiem, i que estiga més preparada per a créixer en el futur.
1: Que així comença una nova Aquarama en este 40 aniversari, s'aprofita també això i anirà evolucionant tots els canvis que avui he pogut introduir en esta commemoració.
0: Per descomptat, queda Aquarama per a llarg.
1: Leila Gallego Berto, gràcies per compartir amb els oients de Copel que significa este rebranding pel 40 aniversari. No sé si Maria i Sol estaran d'acord o no, perquè són les nostres expertes, suposa que sí, però també el serveix a elles com a ensenyament del que estan estudiant en les seves respectives universitats. Rocío Balmaceda Jimeno, todavía nos queda Aquarama hasta septiembre, ¿no?
2: Hasta el 6 de septiembre, primer domingo.
1: Hasta el 6 de septiembre, hasta el primer domingo del mes de septiembre. O sea que hay que aprovechar para poder disfrutar al máximo de Aquarama en este 40 aniversario. Nos queda todo el julio, todo el agosto y hasta el 6 de septiembre. ¿Algo más que quieras destacarnos y compartir con los oyentes de COPE? E insistimos en el agradecimiento por abrirnos las puertas y lo vamos a disfrutar todavía más ahora a partir de la una.
2: Bueno, quería hacer una mención a una cosita que tenemos este año para todo aquel que cumpla 40 años en nuestra temporada, que es, como bien has dicho antes, hasta el 6 de septiembre, que es que vamos a obsequiarles con un gofre, si lo piden desde dentro del parque.
1: O sea, uno llega aquí ya con su entrada y va con su DNI y dice, mira, este año cumplo 40 años. Y entonces le obsequiáis con un gofre.
2: Eso es.
1: Lo que faltaba. Todos los detalles se cuidan desde Aquarama. Gracias por hacerlo posible, Rocío.
2: Gracias a vosotros.
1: Desde Aquarama estaremos todo el día, en todo nuestro programa, hasta las 2 en punto de la tarde. En un instante te hablamos de la finestra de la provincia, con temas también interesantes que nos encantan a todos.
3: Herrera en COPE.
4: Más Castellón.
3: Estar informado.
5: Port Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra Plaza del Mar y nuestro muelle de costa. Port Castelló, liderando el futuro.
6: A veces, grande es inmenso, pero a veces grande es solo grande y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido y a un precio pequeño. Dacia Bigster, pruébalo.
7: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Dacia en Castellón y Villarreal.
8: Cuando las palabras no bastan, el respeto, la dignidad y el acompañamiento se vuelven esenciales. Remsa presenta el Tanatorio Crematorio de Vinaroz, ubicado en la calle Delta de Alebra 57. Un espacio concebido para honrar cada vida con calma y humanidad. Velatorios, crematorio y oratorio multiconfesional, pensados para estar cerca cuando más se necesita. Remsa, siempre al lado de las personas.
9: Cada semana en COPE más Castellón, tratamos temas laborales, seguridad.